Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 87%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 88%. Yeah.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 89%. One
1: more time. Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Molt bon dia, són les 8. I aquesta hora, primer titular pel trànsit. Mobilitat complicada avui als accessos de Barcelona. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia, sí, mobilitat molt complicada. Actualitzem quina és la situació pel que fa als talls de carretera que hi ha actualment actius. Hi ha tallada la B20 a Santa Coloma en els dos sentits de la marxa. La C31, la Gran Via, està tallada a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà. Fora de Barcelona, la C32 a Mataró, sentit Barcelona. La C17 a Malla, sentit Vic. I tenim també un nou tall a l'AP7 a Montornès del Vallès cap a Tarragona. Serra ha obert ja el tall que fins fa ben pocs minuts afectava la ronda de dalt a l'alçada de la Vall d'Hebron, circulació però amb retencions en aquest punt.
0: Doncs ja ho sentíem, talls a les carreteres, als accessos de Barcelona dels docents que tornen avui a la vaga a tot Catalunya, la primera gran aturada de les noves mobilitzacions convocades fins a finals de curs. Les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern continuen bloquejades i fins dijous no reunirà la taula sectorial a més de millores salarials. Els quatre sindicats convocants reclamen més inversió per a la inclusiva i una baixada de ràtios. Una segona prova haurà de confirmar l'únic positiu per antivirus entre els confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Cap d'ells presenta símptomes. Al vaixell on es va detectar el brot ja viatja en direcció als Països Baixos. Creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteixi després de la desfeta de les eleccions de la setmana passada. Fins a una setantena de diputats del Partit Laborista li han reclamat públicament que deixi el càrrec. Starmer, però, es mostra disposat a resistir i es compromet a posar el Regne Unit al cor d'Europa. El govern de Benjamin Netanyahu ha pressionat funcionaris i cadenes de televisió europees per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país, ho assegura una investigació del New York Times, que afegeix que és una campanya que ve de lluny. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO, que preveu fer fora 211 treballadors. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball. La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per a la Fundació Lluita contra les Infeccions. L'acte s'ha fet aquesta nit al MNAC i ha reunit prop de 800 persones. La fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona al cineasta i actor Eduard Casanova. I avui arrenca el Festival de Canes, on el cinema català serà un dels grans protagonistes, amb una quinzena de títols. La inauguració serà aquesta nit, amb una gala on també s'entregarà la Palma d'Or honorífica al director Peter Jackson.
2: Esports.
3: Unes 750.000 persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge pel Barça. Els aficionats acompanyen la Rua Blaugrana pel centre de la ciutat, que va durar unes 5 hores. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen 2 punts de marge sobre les places de descens. I l'Espanyol fa oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club.
0: Ens queda el titular del temps, del sol avui als ruixats. Aquest és el temps que tindrem. Un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral des de l'Empordà fins al Montsià i les temperatures avui baixaran lleugerament.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 86%.
5: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà i tu nedant amb pilotes com una sirena que m'està

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica...

0: Una pel·lícula, jo crec que molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, no, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Realment aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última. Que aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, és, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Molt bon dia, doncs estem molt pendents aquest matí d'aquestes afectacions al trànsit degut a les manifestacions per aquesta vaga de docents. Degut a aquestes manifestacions segueixen actius dos talls de carretera, un a la C-17 a Malla en tots dos sentits de la marxa, hi ha desviaments senyalitzats, i a la C-31 a la Gran Via a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona en tots dos punts, però sembla que no hi ha afectacions molt destacades del trànsit. Aquest matí complicat amb talls de carreteres fa que la circulació a hores d'ara encara sigui molt difícil. Hi ha molta congestió a la P7 des de Castellbisbal a Sant Cugat, sentit Girona, i de Cerdanyola a Santa Perpètua cap a Tarragona. Molt afectades també les dues rondes de Barcelona, la Ronda de Dalt i la Litoral, en diversos trams en tots dos sentits de la marxa, i la C32 de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres, molt carregada també cap a Barcelona.
0: Tot plegat, com us dèiem, perquè els docents tornen avui a la vaga tot Catalunya, la primera gran aturada de les noves mobilitzacions convocades fins a finals de curs. Les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern continuen bloquejades i fins dijous no es reunirà la taula sectorial. La conselleta d'Educació veu inviable la petició d'increment salarial de 400 euros mensuals que plantegen des de l'USTEC. Una segona prova hauria de confirmar l'únic positiu per antivirus entre els confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Cap d'ells present de símptomes. El vaixell on es va detectar el brot ja viatja en direcció als Països Baixos. Creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteixi després de la desfeta de les eleccions de la setmana passada. Fins a una setantena de diputats del Partit Laborista li han reclamat públicament que deixi el càrrec. El Parlament israelí aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan en presó provisional. Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa durant mesos per evitar els vetos a Israel i el boicot al concurs per la guerra a Gaza.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Unes 750.000 persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge pel Barça. Els aficionats surten massivament per acompanyar la Rua Blaugrana pel centre de la ciutat, que va durar unes 5 hores. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen dos punts de marge sobre les places de descens. I l'Espanyol fa oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club.
0: Del sol als ruixats, aquest és el temps que tindrem avui. Un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament.
4: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 71%.
1: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrades ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: El sindicat USTEC podria aixecar les protestes convocades fins a final de curs si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. La consellera d'Educació ja ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que no contempla anar més enllà de la pujada de sou pactada amb UGT i Comissions Obreres. Avui el sector torna a fer vaga general, la primera de les tres que hi ha convocades fins al juny. L'únic positiu per antivirus entre els 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. El vaixell on es va detectar el brot ja viatja mentrestant en direcció als Països Baixos. El fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta darrera setmana de judici contra els fills de l'expresident Pujol. Creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteix després de la desfeta de les eleccions de la setmana passada. Fins a una setantena de diputats del Partit Laborista li han reclamat públicament que deixi el càrrec. Starmer, però, es mostra disposat a resistir i es compromet a posar el Regne Unit al cor d'Europa. El Parlament israelià aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan en presó provisional. I els treballadors de Nissan a Catalunya reuneixen avui per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO, que preveu fer fora 211 treballadors. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball.
1: Esports.
2: Unes 750.000 persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge pel Barça. Els aficionats surten massivament per acompanyar la Rua Blaugrana pel centre de la ciutat, que va durar unes 5 hores. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen 2 punts de marge sobre les places de descens. I l'Espanyol fa oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club.
0: I ens queda el temps. A partir del migdia, les nuvolades creixeran amb força tota la serra prelitoral, Catalunya central, Pirineu interior de les comarques de Girona, també els ports, on no es descarten tempestes localment fortes acompanyades de calamarsa.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora marxem en directe cap a Madrid. Compareix el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després de la trobada que ha tingut amb el màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut. El sentim en directe.
3: Las inmediaciones del puerto de Granadilla de Abona. Su muerte nos llena de dolor y su servicio nos honra. Como saben, el pasado 5 de mayo, nuestro país, España, recibió una llamada de auxilio. Provenía de un pequeño navío en aguas del Atlántico, pero también ese aviso provenía de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea y de más de 23 gobiernos de todo el mundo que nos pedían ayuda para repatriar a un grupo de personas amenazadas por un brote de antivirus. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 58%.

0: En punt les 11 del matí. El sindicat USTEC podria aixecar les protestes convocades fins a final de curs si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. La consellera d'Educació ja ha dit al matí de Catalunya Ràdio que no contempla anar més enllà de la pujada de sou pactada amb UGT i Comissions Obreres. Avui el sector torna a fer vaga general, la primera de les tres que hi ha convocades fins al mes de juny. L'únic positiu per antivirus entre els 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El director de l'OMS admet que poden aparèixer nous contagis entre els passatgers del creuer, però descarta una dispersió global del virus. El fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta darrera setmana de judici contra els fills de l'expresident Pujol. La família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per Santiago La Iglesia per l'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat Benet Salelles ha fet arribar aquest matí l'escrita acusació després que s'ha acabat la instrucció de la causa. El Parlament israelià aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan encara en presó provisional. Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que han fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30% amb Instagram com a principal plataforma. I avui arrenca el Festival de Canes, on el cinema català serà un dels grans protagonistes amb una quinzena de títols. La inauguració serà aquesta nit amb una gala on també s'entregarà la Palma d'Or honorífica al director Peter Jackson.
1: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia. Hores després de celebrar el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, el primer equip del Barça torna aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés. Ahir unes 750.000 persones van sortir als carrers per acompanyar la Rua Blaugrana. Avui comença ja la 36a jornada de Lliga en 3 partits, Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Ahir, en el partit que tancava la 35a jornada, el Girona va esgarrapar un punt del camp del Rayo amb un gol d'Estuani en l'últim minut. I avui també comença la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa.
0: I el temps, a partir de migdia, les nuvolades creixeran amb força tota la serra per el litoral, Catalunya central, Pirineu, interior de les comarques de Girona i els ports, on no es descarten tempestes localment intenses acompanyades de calamarsa. De cara al vespre, els ruixats s'estendran pràcticament a tot arreu.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Mestres i professors tornen a fer vagues la primera de les tres jornades d'aturada previstes des d'ara fins a final de curs per reclamar baixades de ràtios més...
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 63%.
4: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrades ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Mestres i professors es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar que rebaixin ràtios, més personal i pujades salarials. Segons els sindicats, la vaga té un seguiment d'un 70%, mentre que el departament el rebaixa a l'11. L'USTED reclama 400 euros mensuals d'augment per desconvocar les protestes que hi ha previstes fins a final de curs, però la consellera d'Educació de moment ho descarta. Es confirma com a positiu un dels 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. L'afectat presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. El vaixell on es va detectar el brot d'antivirus ja viatja en direcció als Països Baixos. El primer ministre britànic Keir Starmer diu que continuarà governant i que no ha activat cap procés de canvi de lideratge. Starmer busca aturar la crisi interna desencadenada per 78 diputats del Partit Laborista que li demanen que dimiteixi davant de la debacle electoral a les eleccions de la setmana passada. El Parlament israelià aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan en presó provisional. El fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta darrera setmana de judici contra els fills de l'expresident Pujol. I la família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia per l'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat Benet Salellas ha fet arribar aquest matí l'escrit d'acusació després que s'ha acabat la instrucció de la causa. Joan Manuel Serrat és el nou Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. La institució ha destacat les més de 5 dècades de trajectòria en un lloc preferent de la història cultural amb les seves aportacions a la cançó d'autor, la poesia i el compromís social. I avui arrenca el Festival de Canes, on el cinema català serà un dels grans protagonistes amb una quinzena de títols. La inauguració serà aquesta nit amb una gala on també s'entregarà la Palma d'Or honorífica al director Peter Jackson.
1: Esports.
2: Hores després de celebrar el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, el primer equip del Barça torna aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés. Ahir unes 750.000 persones van sortir als carrers per acompanyar la Rua Blaugrana. Avui comença la 36a jornada de Lliga amb 3 partits, Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Ahir, en l'últim partit que tancava la 35a jornada, el Girona va esgarrapar un punt del camp del Rayo, amb un gol d'Estuani en l'últim minut. I avui també comença la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa.
0: I el temps, la inestabilitat s'accentua aquesta tarda, nuvolades en creixement a tota la serra prelitoral, Catalunya central, Pirineu i interior de les comarques de Girona, també als ports, on no es descarten tempestes localment intenses acompanyades de calamar-se. De cara al vespre, els ruixats s'estendran gairebé arreu, però sempre amb irregularitat.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem ara a les 12. Està previst que comenci a plaça Urquinaona.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 66%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
2: To me island man, me where do me eat them? Go out and

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica...

0: Una pel·lícula, jo crec que amb molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder de vocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, no, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última. Que, aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: també és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment. També és
0: una, i amb un repartiment també, és... també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaimar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merín.
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6

0: Catalunya al dia. Amb Quim Balaguer.
1: Els mestres no cedeixen en el seu pols contra el govern i el govern tampoc cedeix per a contestar els docents. Així, enrocats els uns i enrocats els altres, hem arribat al primer dels tres dies de vaga unitària que hi ha convocats per aquests mesos de maig i juny. I per la banda dels educadors, els ànims estaven força encesos, com s'ha pogut veure ja a primera hora del matí en diversos talls de carretera que han col·lapsat els accessos a Barcelona i altres vies importants del país. I la indignació continua fent-se ben palesa ara mateix a la manifestació que ha començat fa tot just mitja hora al centre de la capital del país. Mestres en peu de guerra contra l'immobilisme del govern de Salvador Illa. I, a més, el recent episodi d'infiltració dels Mossos en una assemblea de mestres no ha contribuït gens a acostar posicions. L'últim exemple és d'avui mateix. Des del sindicat majoritari USTEC es planteja una nova proposta d'augment retributiu inferior a la que es demanava inicialment, però la consellera no afluixa.
2: Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que, bueno, 700 no 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no?, a acostar posicions.
1: Demà passat, sindicats i el departament tornaran a trobar-se cara a cara a la taula de negociacions. Però, ateses les posicions actuals, es fa difícil pensar que el govern millori l'oferta que va pactar amb Comissions Obreres i la UGT i que la resta de sindicats s'hi acabin conformant i adherint. Tot apunta, doncs, que el calendari de mobilitzacions fixat fins al 5 de juny es mantindrà invariable. Des d'aquí, una abraçada als pares i ànims.
0: Catalunya al dia.
1: I en aquest Catalunya al dia també us explicarem que la producció del corriol com a negre atura el transport de sorra a la platja entre el Vendrell i Calafell. Àngels López, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Aquest petit ocell, una espècie amenaçada típica de platges sorrenques, està en plena època de cria ara i, per tant, les vibracions i el soroll de la maquinària pesant el perjudiquen molt.
4: Sí, l'Ajuntament de Calafell critica la mesura, tem que si no es transporta ara la sorra, les platges no estaran llestes a l'estiu. Es queixen, a més, que només els han fet aturar a ells.
5: És l'únic lloc de tot el litoral on s'estan fent obres i s'exigeixen aquestes mesures. Immediatament al costat, a la del riuet de Comarruga, i allà no s'estan exigint aquestes mesures. De fet, cap mesura.
1: I des del Pallars Sobirà, el nostre corresponsal ens explicarà que les restes de 9 civils que els franquistes van torturar i executar en plena guerra l'any 1938 continuen sense aparèixer.
4: És la coneguda com la fossa de l'hostal d'Aidí, amb veïns d'Unarres, Calarre i València d'Àneu. És la tercera vegada que els arqueòlegs proven sense èxit de localitzar-los.
6: Jo espero que continuem amb la recerca i que els puguem trobar ben aviat. És una reivindicació molt important de cara a la família i a la gent gran que han explicat que van viure els aconteixements.
1: I sentirem l'Ignasi de Ribot i de Valle. Ell és l'advocat en actiu més vell de Catalunya. Té 100 anys i és de Girona.
4: I va ser alcalde d'aquesta ciutat fins al 1979 i fa uns dies encara van als jutjats a defensar un client.
7: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida.
1: Després el sentirem perquè en Fèlix Martín ha pogut fer-li una entrevista. I us parlarem també en aquest Catalunya al dia d'un bastó molt especial. És un bastó inspirat en Gaudí i que, finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona, serà lliurat al papa en la seva visita a Catalunya.
8: Ràdio Arbúcies.
9: 107.6
10: Tenim FM. A Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 64%.
11: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en la primera del nou cicle de jornades de vaga convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
2: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
0: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
3: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
3: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
0: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
3: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
0: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
3: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
3: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
0: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
5: El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
0: I molt pendents avui del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-3-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume i tenim la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
7: Bon dia, 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de la plaça Urquina Ona, omplint a la sala Via Laietana i la plaça Sant Jaume, on són encara ara, amb un ambient més crispejat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tingui de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions de Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar. Són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
0: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. De fet, a moltes pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
0: La manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
3: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. També s'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i a Cerdanyola del Vallès i a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
0: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. És el cas de l'escola Pirineu de Campdevànol, al Ripollès. En aquest centre, avui, tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
9: Tan sols 25 d'uns 140 alumnes de l'escola Pirineu han assistit al centre de Campdevànol, que és la primera de les 5 vagues previstes durant un mes. Pel que fa al cos docent, únicament s'han complert els serveis mínims. El mestre Eudald Surroca destacava el suport de les famílies i recorda que les seves reivindicacions no són només el sou.
10: Baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
9: L'Eudald veu amb optimisme l'impacte mediàtic de les aturades i espera que hi hagi un acord unitari.
10: Acord unitari, no com va ser aquell paper que van firmar, dos sindicats que són minoritaris, que tenen que dir encara que no els votem cap mestre, i per tant ja estan més implicats amb el govern que el que hauria de ser.
9: Després de la vaga general d'aquest dimarts, la demarcació de Girona se sumarà a la del dia 14 d'aquesta mateixa setmana.
0: Doncs a tot això, el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous, de fet, escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial. Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin, han dit, al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
11: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
0: De fet, enmig de les protestes dels docents i d'aquesta negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
3: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
12: I el que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i per tant legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
13: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
14: Notícies en xarxa.
0: El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
16: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
15: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: Doncs no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta ara fa 2 mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
18: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
17: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest dimarts al matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu de Catalunya. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Anem fins allà. Televisió de Girona, Jordi Palau.
19: Sota el lema Les infermeres ja no callen, des de SATSE ha impulsat en tot l'estat diferents accions de reconeixement i reivindicació. A Salt, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
20: I que realment doncs, cada vegada tenim més feina, la fem molt bé, però ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa doncs, és de que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals. No?
19: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, sota el títol Enfortiment del personal d'infermeria a la Unió Europea de la Salut, competència professional, autonomia i sistemes d'atenció sostenibles.
0: Avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. És una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
21: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
22: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
21: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
14: La xarxa de comunicació local.

0: diversos. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passa un minut d'un quart de tres, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en només 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, com per exemple polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
4: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
5: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
4: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
3: L'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial al municipi que després es vol replicar en d'altres indrets. La iniciativa es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran qüestions com, per exemple, els preus del lloguer, l'associacionisme o la percepció de la professió de botiguer per part dels joves. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
6: Aquest matí l'Ajuntament de Premià de Mar ha acollit la presentació del projecte integral de regeneració de comerç urbà, una iniciativa impulsada conjuntament per la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consistori Premianenc. El projecte, plantejat com una experiència pilot exportable a altres municipis, vol donar resposta a diferents reptes del comerç local, com ara el preu dels lloguers, els costos de gestió o el relleu generacional. La diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, Olga Serra, ha destacat la necessitat d'impulsar una mirada integral per reforçar el comerç urbà i ha detallat les línies principals del pla d'actuació.
7: Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, i mirar què és viable i què no és viable fer, plans de formació per comerços i empreses.
6: Després de la signatura del conveni, la comitiva institucional ha visitat diversos punts de la zona comercial de Premià de Mar per conèixer de primera mà les necessitats i reptes del sector. La Diputació de Barcelona hi destinarà una inversió de 20.000 euros en aquest projecte.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
8: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
3: Els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret de no declarar al jutjat de Tarragona.
8: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura. Ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
10: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
9: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adeu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Littmaier.
3: Doncs encara més cites per aquesta tarda. L'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
8: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
1: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
8: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resuresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens aporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça encara dues temporades més.
11: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu, guanyar la Lliga de Campions.
12: We go to 28.
13: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més.
12: I
13: el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts.
12: No, also the last days...
13: També
12: they show me that I'm here.
13: Els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
11: Declaracions de Hansi Flick, del tècnic del Barça. Cal dir que l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del conjunt blaugrana, que després de guanyar i celebrar el títol de Lliga juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència. Ahir, el Girona va sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
15: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival, però avui ha tocat així i no més. Hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous, perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
14: El Girona té ara dos punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
11: En bàsquet, Jan Vesely anuncia que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de quatre temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, es veuen les cares el bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Els dos equips catalans es troben a la part mitjana de la classificació. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
16: Manresa ja és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt, molt i molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
11: El duel català avui a partir de les 8 del vespre.
3: N'estarem pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten pocs minuts per arribar a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
17: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
18: Avui va de misteris al tren. Porto't un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de jornades de vaga convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes i avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
1: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
4: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
4: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
1: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
4: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
1: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
4: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
1: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
4: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
1: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
6: El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
1: Molt pendents avui també del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ibal López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades al final del curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume, allà hi continua la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
8: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona, omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules o menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
1: Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'ells per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa, un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents.
10: Escoles abandonades.
11: Primer demanaríem que vinguessin un dia i que veiessin el que és estar a l'aula. I després li demanaríem, evidentment, doncs, molts més recursos, perquè només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
8: Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades pel centre de la capital catalana.
1: Aquesta manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
4: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. S'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i Cerdanyola del Vallès i també a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
1: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. L'aturada ha tingut un seguiment important a Terrassa, amb aules mig buides i centres d'ensenyament pràcticament aturats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
12: A l'Institut Escola Feixes de Terrassa, per exemple, més d'un 80% de l'alumnat no ha anat a classe. Per part del personal docent, la majoria de mestres ha fet vaga i en molts casos han assistit a la manifestació de Barcelona. D'aquesta manera, el sector educatiu es manté en lluita amb una sèrie de reivindicacions que van molt més enllà de les millores salarials. Així ho explicava Marina Roncal, directora de l'Institut Montserrat Roig.
13: Els mitjans de comunicació parlen molt de l'increment del sou, però és que hi ha moltes més reivindicacions. Per exemple, les ràtios són desmesurades, la complexitat de l'aula, la manca de recursos per atendre la diversitat que s'està disparant. Jo crec que se sosté perquè hem decidit que se sostingui el professorat que estem a l'aula. Però l'aula és difícil, molt difícil, de debò.
12: Aquesta nova onada de protestes arriba després del rebuig de la comunitat educativa al pacte que el govern va signar ara fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT.
1: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa. De fet, dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial que hi ha convocada. Però ja els adverteix que es mantindrà en l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i també demana que s'atenguin al principi de realitat. Montcarvajal, bon dia.
14: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
14: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
1: Doncs justament enmig de les protestes dels docents i també, com sentíem, de la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica en una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els Comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
15: I el que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
16: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració a agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
18: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
17: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: I no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
20: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
19: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
1: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. A Tarragona s'han concentrat davant de les portes de l'Hospital Joan 23. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: A Tarragona calen més professionals, unes 4.000 al conjunt de la demarcació, però també és necessari que els seus llocs de feina siguin més estables i que siguin més reconeguts. Així ho ha manifestat Gerard Mora, el secretari general de CODITA, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona.
21: Cal augmentar el nombre d'infermeres, cal assegurar una estabilitat laboral. Com no, cal aquesta reclassificació del reconeixement del grup A1. Ja fa temps que venim dient que les infermeres som graduades i en aquest sentit encara no se'ns reconeix, encara estem contractades i encara estem reconegudes a nivell institucional com a diplomades.
0: I és que, segons CODITA, un 10% més d'infermers disminueix un 7% la mortalitat als hospitals.
1: Avui també es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica per donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar la qualitat de vida tant en l'àmbit físic com en l'emocional i el funcional. A Mollet del Vallès aquest migdia s'ha llegit un manifest de suport a les persones afectades, la majoria dones. Ràdio Mollet, Emma Balea.
22: L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, FIMOIC, i l'Ajuntament de Mollet han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia i ha consistit en la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
23: Ens diuen: tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada. No estarà tan malament. Mira com riu. No tindrà tant de dolor. Això, si pensem, no li diem a gaires malalts. Estem estigmatitzades. Estem jutjades. Som malalts de segona.
22: A FIMOIC, que és una de les entitats de referència a nivell estatal en la visibilització i suport a les persones afectades de fibromiàlgia, aquest passat diumenge l'entitat commemorava el seu 25è aniversari.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, que demana ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, per exemple, polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
24: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
25: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho he implementat, i estem en converses ja...

0: històric.
1: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric. Que són que són, ja em perdo 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content d'haver present, que el JPEC pugui presentar això.
0: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
2: I repassem altres notícies destacades del dia. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
3: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany, recordem, va ser assassinada el desembre de 2001 quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
2: L'explosió d'una bombona de obliga a desallotjar un immoble al barri del Poblenou de Barcelona.
3: Fins a 10 dotacions dels bombers de Barcelona ja estan treballant i la Guàrdia Urbana ha tallat aquest carrer i també els de Llull, Pujades i Llacuna. Segons ha informat l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara se'n desconeix l'estat. Emergències ha activat 9 ambulàncies que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 30 trucades arran de l'explosió.
2: I els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
3: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per mateix Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
2: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura i ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar al final de la vida un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
5: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
4: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adeu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Littmaier.
2: I una altra proposta de cara aquest vespre, perquè l'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
3: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
6: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
3: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i també la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resurresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau. El concert començarà a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 35 euros.
2: I arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
7: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El Barça juga demà contra l'Alavés i, precisament, l'Espanyol i el Girona estan molt

0: pendents del Futbol Club Barcelona, perquè l'Alavés es troba en zona de descens amb 2 punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència quan queden 3 jornades per acabar la temporada. Hansi Flick ha confirmat que volen arribar als 100 punts, que volen guanyar els 3 partits de Lliga que queden.
1: Of course, we said our goal is 100 points.
2: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts i per arribar a 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
0: Demà juga el Barça, també juga l'Espanyol contra l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà al Prat. El Girona juga dijous després de sumar 1 punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
4: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival. Però avui ha tocat així i no més. Hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous, perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
3: El Girona té ara 2 punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
0: En bàsquet, Jan Vesely anuncia que retira a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça, sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga CB, avui a les 8 del vespre, duel català. Es veuen les cares Bàsquet Girona i Baxi Manresa. El tècnic del conjunt del Bages és Diego Ocampo.
5: El Martínez és molt bon jugador, però juga dins i juga fora. És capaç de tirar, és capaç de passar la pilota i després és capaç de rebotejar i, bueno, recibir la pilota dins. Com afrontem això? Aprendent. Aprendent d'ahir, tenim molt més activitat, jugar més dur, crec que les dues coses, anticipant-nos molt més.
0: El duel a partir de les 8 del vespre i dia de comiats al Club Natació Sabadell. El president de l'entitat centenària, Claudi Martí, ha confirmat en roda de premsa el que ja era un secret de domini públic. Quim Colet i David Palma no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo de l'entitat. Tot plegat s'emmarca en un procés de reestructuració de la part esportiva en un canvi de cicle a les banquetes vallesanes després de gairebé una dècada d'èxits, tant en la categoria femenina com masculina.
6: Gràcies, Joan Barbara, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tots els detalls de la nova vaga de mestres i professors d'avui. El pols entre els docents i la Generalitat continua ben viu. El sindicat majoritari dels mestres, l'USTEC, ha demanat al Matí de Catalunya Ràdio 400 euros al mes d'augment salarial. El govern, però, descarta millorar el que ja va pactar amb Comissions Obreres i amb l'UGT, com ha deixat clar la consellera d'Educació, Esther Ribó, també al Matí de Catalunya Ràdio. Totes dues parts es reuniran dijous. També hem connectat amb Madrid. Allà la Fiscalia acusa els fills de l'expresident Jordi Pujol de voler amagar la seva corrupció darrere la senyera i del procés. I us hem detallat també la petició de pena de presó que la família d'Helena Jubany ha concretat sobre el principal acusat de l'assassinat de la bibliotecària de Sentmenat. 26 anys de presó demanen per Santiago la Iglesia, a més d'una indemnització de 600.000 euros. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs estem pendents dels efectes de l'explosió d'una bombona de butà que ha provocat destrosses a prop de la Rambla del Poblenou de Barcelona. No se sap encara si hi ha víctimes, però al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 9 ambulàncies i el 112 ha rebut una trentena de trucades. Anem, doncs, cap allà. Miquel Jarque, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, tenim un balanç de víctimes. Una persona en estat greu, una persona en estat menys greu, traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron, i 6 persones en estat lleu que no han requerit trasllat. Gairebé totes les persones ferides ha estat per inhalació de fum. I és que després de l'explosió s'ha declarat un incendi. Aquest és un carrer molt, molt petit, molt estret. El foc, veiem com estan treballant ara mateix els bombers amb una escala mecànica, la façana ennegrida, el foc apagat i com entren en un edifici de dues plantes. Els bombers de Barcelona s'han desplegat aquí amb 10 dotacions. El SEM també hi ha enviat una desena d'ambulàncies. Aquí, al costat, a tocar d'aquest edifici, una residència d'avis i una escola bressol que no consta que tingui persones ferides.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona. Us informarem de possibles actualitzacions. Més notícies. Hi ha més acomiadaments previstos a Catalunya. L'empresa Quality Espresso ha anunciat un ERO per tancar la producció a la Zona Franca. Aquesta companyia, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè professionals, ha anunciat a la plantilla la seva intenció de presentar un ERO d'extinció que afectaria tot el personal de l'àrea de producció. La majoria de la plantilla, de 117 persones, treballa justament en aquesta àrea, però els sindicats encara no saben quants acomiadaments es volen fer. El PSC, Junts i Esquerra han presentat al Parlament una llei específica per fomentar el mecenatge. Entre altres, preveu deduccions de l'IRPF que aniran del 15 al 30%, una forquilla que puja fins al 95% en casos concrets com el, per exemple, el d'una donació que vingui d'una herència. La directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, considera que és una llei que arriba tard.
4: És una mica simptomàtic que Catalunya, que és un país que hem crescut amb l'associacionisme i que tenim exemples dels que encara vivim, no? del que el mecenatge ha significat en el llegat de la nostra pròpia història, que no tinguem llei de mecenatge i que altres comunitats autònomes com Castella de la Manxa tingui llei, és un fet que és sorprenent, si més no.
2: Més qüestions. El president de les Illes Canàries acusa el govern espanyol d'amagar que hi havia contagis d'antivirus quan el creuer va arribar a Tenerife. La ministra de Sanitat diu que és mentida i acusa Fernando Clavijo d'intentar boicotejar des del principi fins al final. Anem a Madrid ara. Paula Brujats, bona tarda.
5: Bona tarda. Sanitat nega rotundament que hi hagués cap contagiat quan el creuer va arribar a la Granadilla. Allà només es va fer un test PCR als passatgers que tenien algun símptoma i el pacient espanyol positiu d'antivirus no en va tenir cap fins ahir al vespre. Fernando Clavijo acusa la ministra. Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 58%.
1: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. Unes 26.000 persones s'han manifestat a Barcelona per exigir rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. L'USTEC reclama 400 euros mensuals d'increment per desconvocar la resta de protestes fins a final de curs. Una explosió d'una bombona de gas de butà ha causat dos ferits greus, un d'ells un menor, en un edifici de pisos del barri del Poblenou de Barcelona. Els bombers han desallotjat l'edifici i al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 9 ambulàncies. Es confirma el positiu del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta nit passada presenta febre i símptomes respiratoris segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius d'antivirus. El vaixell on es va detectar navega en direcció al port de Rotterdam als Països Baixos. La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En el seu informe final, el fiscal sosté que estafar la hisenda pública és estafar la societat. El Tribunal Suprem fixa que els treballadors interins de les administracions públiques només podran passar fixos si han aprovat unes oposicions. Això vol per als que s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. Es disparen els preus dels Estats Units fins al 3,8% interanual. La pujada del preu de l'energia pel conflicte a l'Orient Mitjà situa la inflació al nivell més alt en gairebé 3 anys. El Pentàgon diu que ja s'han gastat 29.000 milions de dòlars en la guerra contra l'Iran. Aquest vespre s'estrena el Festival de Cinema de Cannes amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or a Peter Jackson, el creador de la trilogia El Senyor dels Anells. Aquesta edició té una participació històrica del cinema català amb una dotzena de títols, entre els quals tres pel·lícules que opten a la Palma d'Or i dues que es parla en català.
2: Esports.
3: Hansi Flick confirma la seva renovació pel Barça fins al 2028 i de cara al partit de demà, l'alemany descarta un relaxament a les tres últimes jornades de Lliga i assegura que l'objectiu és arribar als 100 punts. Demà el Barça visita l'Alavés a la 36a i en tapa en última jornada de Lliga. De fet, avui es comença a disputar ja aquesta 36a jornada en tres partits, el Celta Llevant a les 7, el Betis Elx a les 8 i l'Osasuna Atlètic de Madrid a 2:15. Demà també jugarà l'Espanyol, que rebrà l'Atlètic Club amb l'objectiu de tancar la ratxa de 18 jornades seguides sense guanyar. El Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà el dissabte 13 de juny en una hora encara per determinar. I avui també comença la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet amb un duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa a les 8.
1: Tarda molt inestable, s'esperen ruixats intensos a qualsevol comarca del país, tret del Pla de Lleida i el Pirineu Occidental. Precaució a les comarques del Pirineu Oriental, Catalunya Central i Prelitoral de Barcelona per possibles xàfecs molt intensos acompanyats de calamarsa o pedra.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 4 de la tarda. La vaga de mestres i professors per demanar rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. És la primera de les 3 aturades generals convocades fins a finals de curs per l'USTEC, que ha dit que si els apugen 400 euros mensuals podrien desconvocar.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 54%.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, perquè és una...
1: Però fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt, molt bons, molt
0: bons. Eren molt bons, eh? Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última. Que, aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta, aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino.
4: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6,

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hi ha 7 quilòmetres de cua ja a la P7 entre Sant Celoni i Hostalric en direcció a Girona per un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. Una altra topada, aquesta de nova, a l'autovia A2, provoca retencions entre Collbató i Esparreguera en direcció Barcelona. I també hi ha retencions a Esparreguera direcció Lleida. I es manté tallada la C55 a Olesa de Montserrat en tots dos sentits perquè un camió que transportava garrafes de salfumant i amoníac ha tingut una fuita. S'estan fent desviaments.
0: La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. Unes 26.000 persones s'han manifestat a Barcelona per exigir rebaixar les ràtios, més personal i pujades salarials. L'USTEC reclama 400 euros mensuals d'increment per desconvocar la resta de protestes convocades fins a finals de curs. Es confirma el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta nit passada presenta febres i símptomes respiratoris, segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. El vaixell on es va detectar navega en direcció al port de Rotterdam, als Països Baixos. La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades, durant dècades, sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En el seu informe final, el fiscal sosté que estafar la hisenda pública és estafar la societat. Keir Starmer s'aferra al càrrec del primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i tres alts càrrecs del govern han plegat en desacord a la línia política de la formació. El Tribunal Suprem fixa que els treballadors temporals de les administracions públiques només podran passar a fixos si han aprovat unes oposicions. Això val per als que s'han quedat sense plaça i per això han encadenat diferents contractes. I Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola, consideren que ocupa un lloc essencial a la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda. El president del Madrid, Florentino Pérez, ha convocat per les 6 de la tarda una roda de premsa. No s'ha avançat l'objectiu d'aquesta compareixença. Mentrestant, Hansi Flick confirma, abans de visitar demà l'Alavés, la seva renovació pel Barça fins al 2028, més una temporada d'opcional. Avui comença a disputar-se la 36a i antepenúltima jornada de Lliga amb 3 partits, a les 7 el Celta Llevant, a les 8 el Betis Elx i a 2:15 l'Osasuna Atlètic de Madrid. L'Espanyol rebrà demà l'Atlètic Club i el Girona la Reial Societat dijous. I el Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà dissabte 13 de juny en una hora encara per determinar.
0: I avui tarda molt inestable, s'esperen ruixats intensos a qualsevol comarca del país, tret del Pla de Lleida i el Pirineu Occidental. Precaució a les comarques del Pirineu Oriental, Catalunya Central i prelitoral de Barcelona per possibles xàfecs molt intensos, acompanyats també de calamarsa o pedra.
2: Trescat Info.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 65%. One
7: more time. Torna la nit més esperada. Arriba
8: la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies.
7: El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: love you.
1: Ràdio Arbúcies.
2: L'emissora que escolten les altres emissores.
1: 107.6

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Destaquem els més de 9 quilòmetres de cua a la P7 entre Sant Celoni i Hostalric en direcció Girona per un camió volcat que deixa un sol carril obert, també aturats a la C35 a Sant Celoni i Hostalric, també en sentit nord la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà en sentit sud i la ronda a dalt entre Cornellà i Vallcarca en sentit Besòs.
1: La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. Unes 26.000 persones s'han manifestat a Barcelona per exigir rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. L'USTEC reclama 400 euros mensuals d'increment per desconvocar la resta de protestes convocades fins a finals de curs. Es confirma el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta passada nit presenta febre i símptomes respiratoris segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. El vaixell on es va detectar navega en direcció al port de Rotterdam als Països Baixos. Una explosió d'una bombona de gas butà ha causat dos ferits greus, un d'ells menor i nou més de lleus en un edifici dels pisos al barri del Poblenou de Barcelona. Els bombers han desallotjat l'edifici i al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 9 ambulàncies. La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En el seu informe final, el fiscal sosté que estafar la hisenda pública és estafar la societat. El Tribunal Suprem fixa que els treballadors temporals de les administracions públiques només podran passar fixos si han aprovat unes oposicions. Això val per als que s'han quedat sense plaça i per això han encadenat diferents contractes. Kira Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i tres alcàrrecs del govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. Aquest vespre s'estrena el Festival de Cinema de Cannes amb una comèdia romàntica francesa i la palma d'honor a Peter Jackson, el creador de la trilogia del Senyor dels Anells. Aquesta edició té una participació històrica del cinema català amb una dotzena de títols, entre els quals tres pel·lícules copten a la Palma d'Or i dues que es parla català.
0: Esports.
3: Pendents que comenci aquesta roda de premsa de Florentino Pérez, el president del Madrid, que ha convocat per ara a les 6 de la tarda, en la qual no s'ha avançat l'objectiu d'aquesta compareixença. Mentrestant, Hansi Flick confirma, abans de visitar demà l'Alavés, la seva renovació pel Barça fins al 2028, més una temporada d'opcional. El Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà dissabte 13 de juny en una hora encara per determinar. I avui també comença la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet, amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa a partir de les 8.
1: Els ruixats i les tempestes continuaran actives a l'àrea de Barcelona fins al vespre i alhora es desplaçaran i descarregaran en les comarques de Girona. A partir de la nit, les pluges es dissiparan. Demà, temps més tranquil amb sol i boires al matí i ruixats a les comarques de Girona a la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
1: La vaga de mestres i professors per demanar rebaixa de...
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 77%.

0: Les 7 en punt. Els bombers han fet una trentena de sortides entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda a causa d'un front de tempestes que han provocat petites inundacions i branques caigudes. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 122 trucades. La comarca amb més avisos ha estat el Vallès Oriental, amb més de 60. Doncs fem un cop d'ull a l'estat del trànsit i amb com aquestes pluges poden estar afectant a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs molt aturada la ronda litoral des de Zona Franca fins al Nus de la Trinitat perquè hi ha bassals d'aigua a la sortida de la C58 a l'altura de Montcada direcció Terrassa. A l'AP7, 11 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Hostalric direcció Girona per un camió volcat que estan treballant per retirar. Hi ha un sol carril obert a la circulació i tallada per esllavissades a causa de la pluja la B112 entre Collbató i l'Aeri de Montserrat de Monistrol.
0: La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. La protesta s'ha concentrat a Barcelona amb prop de 26.000 manifestants. L'USTEC demana un augment salarial de 400 euros al mes com a primer pas per desconvocar aquestes vagues i la consellera Esther Niubó el retreu que facin propostes de màxims. Es confirma el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta nit passada presenta febre i símptomes respiratoris, segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En el seu informe final, el fiscal sosté que estafar la hisenda pública és estafar les societats. El Tribunal Suprem fixa que els treballadors temporals de les administracions públiques només podran passar fixos si han provat unes oposicions. Això val per als que han quedat sense plaça i per això han encadenat diferents contractes. El Parlament israelià tira endavant una llei que preveu la pena de mort per als responsables dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Un tribunal especial jutjarà els més de 300 palestins detinguts per aquells fets. L'entitat Pro-Drets Humans denuncia una norma que s'aplicarà amb caràcter retroactiu i amb confessions sota pressió. El Teatre Raval, la Ciutat Vella, reobre aquest vespre amb un espectacle de Federico García Lorca. L'obra proposa una mirada diferent del que s'ha fet i explica sobre el poeta, sota la direcció de Pep Tosar i Evelyn Arevalo, que formen la direcció artística del teatre després d'una reforma integral.
2: Esports.
0: Ricard Isidro.
3: El president del Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del club en una data per concretar i ha anunciat que ell s'hi presentarà. El màxim mandatari blanc diu que ho fa per defensar el club, a ell mateix i el futbol mundial dels atacs organitzats contra la seva figura i la seva gestió. Florentino Pérez ha aprofitat també per atacar el Barça pel cas Negreira. Mentrestant, Hansi Flick confirma abans de visitar demà l'Alavés la seva renovació pel Barça fins al 2028, més una temporada d'opcional. Per cert, ja ha començat el primer partit de la 36a i antepenúltima jornada de la Lliga de la Primera Divisió. És el Celta llevant amb un empat a 0 al marcador. Avui també jugaran el Betis. Ells a les 8 i l'Osasuna Atlètic de Madrid a 2:15. Les...
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 79%.
6: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrades ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 8. Els bombers fan més de 50 sortides a causa de les tempestes que aquesta tarda han caigut en diferents punts de Catalunya. El telèfon d'emergències ha rebut més de 200 trucades per 93 incidents, la majoria a la comarca del Vallès Oriental. La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'Austec. La protesta s'ha concentrat a Barcelona amb prop de 26.000 manifestants. L'Austec demana un augment salarial de 400 euros al mes com a primer pas per desconvocar les vagues i la consellera Esther Niubó el retreu que facin propostes de màxim. Es confirma el positiu d'antivirus al ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Des d'aquesta passada nit presenta febre i símptomes respiratoris segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius al vaixell on es va detectar navega en direcció al port de Rotterdam als Països Baixos. Kira Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i tres als càrrecs del govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. Es disparen els preus als Estats Units fins al 3,8% interanual. La pujada del preu de l'energia pel conflicte a l'Orient Mitjà situa la inflació al nivell més alt en gairebé 3 anys. El Pentàgon diu que ja s'han gastat 29.000 milions de dòlars en la guerra contra l'Iran. El Tribunal Suprem fixa que els treballadors temporals de les administracions públiques només podran passar fixos si han aprovat unes oposicions. Això val per als que s'han quedat sense plaça i per això han encadenat diferents contractes. Una explosió d'una bombona de gas butà ha causat dos ferits greus, un d'ells menor i un nou més lleus en un edifici als pisos al barri del Poblenou de Barcelona. Els bombers han desallotjat l'edifici i al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 9 ambulàncies. Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de Música Espanyola, consideren que ocupa un lloc essencial en la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
0: Esports.
2: El president del Madrid, Florentino Pérez, convoca eleccions de presidència del club en una data per concretar i ha anunciat que ell s'hi tornarà a presentar. El màxim mandatari blanc diu que ho fa per defensar el club, a ell mateix i al futbol mundial dels atacs organitzats contra la seva figura i la seva gestió. Mentrestant, Hansi Flick confirma, abans de visitar demà l'Alavés, la seva renovació pel Barça fins al 2028, més una temporada d'opcional. I en bàsquet acaba de començar el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa, corresponent a la 31a jornada de la Lliga ACB.
1: I en les properes hores encara tindrem ruixats i tempestes a les comarques interiors, al Prepirineu i al Nord-est. A partir de la nit les pluges es dissiparan. Demà temps més tranquil, amb sol i boires al matí, i ruixats a les comarques de Girona a la tarda. Temperatures més baixes.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 8 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
1: Els bombers han fet aquesta tarda més de 50 sortides a causa de les tempestes, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. La major part de les sortides s'han fet al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3CAT Info que no han estat incidències greus.
3: Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o en algun...
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 72%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 74%. One
1: more time. Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrades ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis, organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica...

0: Una pel·lícula, jo crec que amb molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, sí, és
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, perquè és una...
1: Però fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Realment aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per la última. Que aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta és difícil.
1: Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta, aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, el teu ritme. Can you feel

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 75%.